0: 40. 40. Connecta amb els èxits. 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per

0: i torna a aconseguir-ho. Ella, Karol G, juntament amb Jude Line i Rusoski, és número 1 als 40, una altra setmaneta consecutiva al lideratge més important de la llista dels 40. Què tal, com esteu? Feliç diumenge, família. Amb el temps una mica més relaxat, us saludem avui. Des d'ara fins al migdia us acompanyaré. Avui és diumenge, així que tots i totes, bon dia!
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I avui comencem amb Miley Cyrus. Això és Bass Persuades. Bon dia.

0: Quina història tan bonica, tan especial, això que es diu El Árbol. És el Camilo, que torna a fer de les seves i acaba de publicar també el seu últim treball. On hi trobes aquesta meravella? El Camilo, artista confirmat per als 40 Music Awards Santander. I els que també estan confirmats, això sí, per un dels 40 stage, són els Catarres. Els 40,
1: comença a fer-se clar.

Maluma, Shakira, junts, després d'un cap de setmana molt intens per aquests dos que ja han col·laborat a Plegats, i a més el Maluma també estarà demà dilluns, dia de festa, on l'últim concert de la Shakira a Madrid, que es celebrarà per la Porta Gran al seu Macondo, al seu estadi propi. Som als 40 en aquest diumenge, com estàs? Hola! Com sempre, acompanyant-vos amb els grans èxits del pop a casa nostra. Jo sóc Adrià Soler, com cada dia, acompanyant-vos. Avui diumenge també, en especial a tots els que ens escolteu, que disfruteu del cap de setmana, una mica més llarg de l'habitual, que demà serà dia festiu. Aquí ara, per exemple, ens quedem amb el Leiva, aquest Terriblemente Cruel, espectacular.

0: Max40.cat. Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40, 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: Cat. Aquí estaven Quevedo, Elvis Crespo, amb això que es deia La Graciosa. En un moment són les 11 en punt.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3: Barcelona, 93.9.

0: totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.

0: els fans d'aquests dos estan d'enhorabona perquè per fi han tingut el que volien, un disc col·laboratiu de dos grans artistes. Són Prince Royce i Romeo Santos. Amb aquest Dardos inaugurem aquesta nova hora, i ara amb un artista que ja s'ha confirmat que vindrà a Barcelona al Primavera Sound l'any vinent, el 2027. Ella es diu Adela i aquest és el seu superèxit.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler
0: és una de les artistes més buscades. Això es diu Ain in LA. Aquí

el tremendo track que es va marcar Avicii en aquest Waiting for Love. És una que em venia molt de recuperar avui diumenge. Cap de setmana, meteorològicament parlant, una mica més tranquil. De moment, ara ens quedarem amb una cançó ben especial per celebrar també

Aquesta cançó va ser molt gran per la carrera musical de Justin Bieber. El diumenge, recuperant aquest Sorry, o, per exemple, punxant-te una de les cançons que trobes al que serà el nou treball d'Álvaro de Luna, des del Azulejos. Avui ens quedem amb aquest Dime Dónde Estás. I en un moment, Rosé i Bruno Mars amb la seva supercolabo. És cap de setmana de ràdio aquí.

0: los precios. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con más de 20 centros en Barcelona. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
1: Els 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Avui està amb tu. Jo vull estar amb tu. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
2: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
1: Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català. Perduts a

entre Granada y Canarias funciona molt bé. Aquí estaven Lola Índigo i Lucho Recamp, aquesta con la boca agradi molt als fans dels dos. Això es deia el batxatón de la L. En un moment arribarem al migdia, preparats amb la cançó número 1 a la teva ràdio, però també

0: Així saludem aquest punt del migdia. Com estàs? Atenció, perquè anem forts. Està preparada ella.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: L'Aitana, sí, ja la teníem aquí a punt per disfrutar d'aquest diumenge amb això que es diu Connexió Psíquica. Una de les que s'amagava el seu quarto azul, l'últim disc de l'artista, de moment. Així engeguem hora. Com estàs?

Un superèxit pop abans Rosalia amb la seva perla, la Rosalia que va estar, per cert, ahir dissabte al Saturday Night Live. Aquesta setmana, per cert, està de promo per als Estats Units, també va estar el Jimmy Fallon. No ha parat, eh? Des que ha acabat el seu tour, ara li toca una mica de promoció. I ara, a punt preparats amb Ginestar i Nil Moliner. Això arriba ara. Els 40, són sexy. Aquesta és una de les cançons importants per a aquesta tardor. Això s'anomena Amb qui estaràs. El Ginestar i el Nil Moliner col·laboren en aquesta meravella de cançó. Som als 40, tots els èxits.

Aquest és un dels viatges que proposa ella, Ella Langley. Així es fa anomenar aquesta superartista des dels Estats Units, batent rècords allà al seu país amb aquesta que es diu Choosing Texas. Aires de country a la ràdio tornen a protagonitzar també aquesta hora als 40, una de les meravelles de la temporada.

Arribem al punt de la una del migdia amb aquest Hey, that made you love me. Per dir-vos que ens escoltem ja el dimarts. Demà farem festa. Ens ha tocat, tu. O sigui que aprofiteu aquest cap de setmana llarg, si el teniu, si demà teniu dia de festa, aprofiteu-lo. El dimarts hi tornem aquí. Els 40, 40, tots els èxits. Jo sóc Adrià Soler. Gràcies, com sempre, per triar-nos, per escoltar-nos. Que tingueu bon dilluns, bon diumenge, que vagi bé. Adéu.

0: I avui, per acabar, atenció als fans dels Catarres. Als 40 es portem un showcase exclusiu per viure des de ben a prop als Catarres, al Palau de la Música Catalana. Dimarts 27 d'octubre a les 7 de la tarda. Entra a l'Instagram dels 40, comenta el post i aconsegueix la teva invitació. Als 40 stage amb els Catarres per celebrar el 60è aniversari dels 40. T'hi esperem, no t'ho perdis.
1: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate, eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
2: Eso. Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues? Força! Presenta Sique Rodríguez.
3: Empata el Barça, empata.
2: I narra Albert Bermúdez.
4: Espera que segueix la vinya mal. Ai, Déu meu, la vinya mal!
5: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
2: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
7: Barcelona, 93.9.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: Si echas de menos ponerte tu cassette favorito y escuchar los himnos que más te marcaron, el 17 de octubre vuelve el festival Love the 90s, impulsado por las energías de Repsol para revivir los grandes éxitos de toda una generación. Visita el espacio Repsol, donde podrás vivir experiencias únicas, ganar premios y más sorpresas. Cuando unimos energías, disfrutamos más de Love the 90s.
10: Radio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 344 1400 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
11: El do it yourself està bé.
12: Rutines de skincare també.
11: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim.

0: aquesta cançó a les nostres festes d'estiu, els 40 On Tour, a diferents punts del territori català i andorrà, juntament amb la ràdio, eh? Aquesta cançó que ha sonat aquí des de la nostra fórmula musical dels 40 en diferents ocasions i, a més, en algunes d'elles com a número 1 del 40 en 1. Què tal, com estàs? Benvingut i benvingut a bord. Després de l'Adrià Soler, agafo els comandaments. Jo mateix, Adrià Ortega, des d'ara i fins a les 3 de la tarda, abans que arribi el nostre company Uri Mora, amb les novetats i els èxits més importants del programa mundial, on començo avui, ara aquest diumenge, amb la més nova de Miley Cyrus, que té a dir que és una de les meves preferides del moment. I és que és escandalosament bona i és escandalosament potent també per tu, perquè ja està dins la llista d'èxits número 9 actual de del 41. Escolta.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40. Let's go.

sóc la Júlia, t'escolto des de Ripoll, al Ripollès. A veure si em pots posar qualsevol cançó de Teddy Swims. És el meu artista preferit i li vull dedicar a la meva mare, que estem ara mateix fent el dinar. A veure si la pots posar abans de les dues. Moltíssimes gràcies, Adrià. Gràcies a vosaltres.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. La primera i número 1. Als 40.

Lola Índigo, els protagonistes d'aquesta cançó que es diu El Batxatón de la L, i també escoltaves a Bruno Mars, juntament amb Lady Gaga, que te la poso en res, amb una de les clàssiques, aquesta ja que comença a sonar, amb el Born This Way. Família, abraçades de l'Adriòrtica, de qui et parla habitualment des de la 1 i fins a les 3.

0: i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me la ciutat, que ja es desperta entre els primers raig de claror.
1: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí.
2: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima, que uns miracuts es posa vermellíssima.
1: Primer, els vas escoltar aquí.
3: Tu me fas mal

que es diu Baby Wow. Perfecte, ideal per iniciar número junts. Repeteix, respecte a la setmana anterior, el número 1 indiscutible, aquesta cançó que també és número 1 mundial. Abraçades a l'Adrià Ortega fins al punt de les 3 de la tarda amb ritmes de, atenció, Adele, Nil Moliner, La La Love You, Alicia Keys, Ana Mena o fins i tot la més nova d'Adela. Es diu...

0: Déu-n'hi-do com recordem aquesta cançó en el passat. Adele amb el seu Hello. I parlant del passat, parlant de pensar doncs, què ha passat fa uns dies, fa unes setmanes, fa uns mesos. I el que tinc aquí preparat i a punt és l'artista que va estar amb nosaltres a les festes de la Mercè, als 40 Pobla Mercè 2026 a la platja del Bocatell. És Nil Moliner i aquesta cançó la vam escoltar en directe al seu Nexo 01 Me Acuerdo de Ti. Ai, quin tema i quina lletra té aquesta cançó. Mira, escolta.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els

0: a gaudir de La La Love You en aquesta cançó que es diu La Mitad de la Mitad, que és una de les intensitats que són aquí des dels 40 Dents en aquest matinal migdia del diumenge. Avui és dia 11 d'octubre de 2026, amb bones vibracions i bon ritme. No ens aturem 24-7 de la mà d'una de les grans cançons de La La Love You, i també tinc preparades a Ana Mena, Elpi o Vico amb el tiramisú, que després de dinar estaria bé.
1: La primera
2: i
1: número 1, els 40. She's

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: It's David Guetta.
2: Hey, it's Ava Max.
0: 40. 40. Els 40, tots els

Una de les cançons de l'estiu, sense cap mena de dubte, és i serà aquesta. La Graciosa és Quevedo i Elvis Crespo sonant des de la ràdio musical que t'acosta els kits internacionals i també els de casa amb això que es diu La Graciosa, una cançó que també s'ha escoltat i molt a les nostres festes, els 40 On Tour 2026 i que tornarà el proper 2027. Tot l'estiu, tot el summer...

0: si demà tens festa. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 en tots els èxits a ritme de la Ramin Leno, que des de fa una setmana i un dia està confirmada als 40 Music Awards. També passarà per aquí la Chanel amb la Bram Mateo, o ara hi posem Connexió Psíquica. Així és com es diu una de les cançons del quart azul de l'Aitana.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I és que t'he de reconèixer que aquest quart azul m'agraden moltíssimes cançons, com el seu 6 de febrero, com la seva superestrella, o com aquesta, que és el seu nou senzill des de fa dues setmanes dins la llista dels 40. En aquesta es queda a la posició 24.

0: de les cançons que converteix a persones amb llegendes. I sempre tindrem les cançons que ens han regalat i que sempre recuperem amb un somriure, com per exemple aquesta de la Vici amb el seu Hey Brother. I ara que ens anem cap a Mallorca, perquè allà és on s'ha gravat la darrera temporada de La Travessa i on hi trobes els tiets, que estan fent molt bona feina. No et faré cap mena spoiler.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I que en aquesta cançó parlen de les coses petites, boniques i imprescindibles, que al final era això. Perduts a un...

Country i des d'ahir dins la llista dels 40 perquè era candidata i va entrar a la posició 34. És el Choosing Texas de la Ella Langley sonant per aquí a la ràdio musical líder. I va, que et sembla si et dic que en res passa per aquí? Un dels confirmats dels 40 Music Awards com és el Manuel Turizo, que es portarà el seu Por un pendejo no se llora, o també recuperarem el Tomé de Calce de Querer de la Tetangana amb el Niño de Elche i la Húngara. Però abans va, anem a recordar un altre número 1 com és aquest Take Me to Church.

0: Bona setmana consecutiva des de la primera posició de la llista dels 40 i, a més, molt ben acompanyada de Jude Line amb Rusovski. És el seu BB Wow, com t'he dit, en què engeguem nova hora plegats aquí a la Ràdio Musical Líder. Jo sóc l'Uri Mora, junts fins a les 6. Arriba ara de Juan Magán amb l'Omar Montes, del Post Malone, del Russian amb Raúl Alejandro i Airstar, o ara amb la Miley i el seu Buzz Persuades.
1: El so més nou. Els 40. Let's go.

0: I fa una mica més d'un any, al setembre del 2025, vaig anar a l'estadi olímpic a veure el concert del Post Malone i us he de reconèixer que em va encantar. A més, tocant diferents estils musicals, per exemple, aquest rockstar, però també altres tirant molt més cap al country. Vaja, com et dic, em va agradar moltíssim. Passava per aquí, juntament amb 21 Savage, amb el seu rockstar que recuperem aquí als 40. I ara et vull recordar que el proper 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, tenim una cita amb els 40 Stage al Palau de la Música de Barcelona. I, a més, amb una formació que porta molts anys sobre els escenaris, regalant-nos grans cançons i et faran un tastet. Què has de fer per aconseguir invitacions? Mira, molt fàcil. Vas al nostre Instagram, que és @els40, busques la publicació, comentes i espera si desitges sort. Et parlo dels Catarres, que en aquest diumenge ens el porten sense drama.
1: Els 40. Uri Mora.
2: Ja comença a fer-se clar.

Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

Aquesta combinació de Maluma amb la Shakira es farà realitat demà sobre l'escenari de l'estadi Shakira, perquè hi ha anunciat col·laboracions, una d'elles el Dani Martín i una altra el Maluma. Qui sap si per cantar algunes de les que tenen conjunt de tota la seva trajectòria o aquesta, que és la més recent, que és la seva Agua, que troba ja la posició 10 de la llista dels 40. Però vaja, està clar que s'hi junten Maluma, Shakira, Dani Martín i molts més, el que segur que hi ha demà a l'estadi Shakira és una mica

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a

0: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
1: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: l'he escoltat moltíssim aquest 2026 i la pregunta és, la gent de La Graciosa quantes vegades haurà escoltat o quantes vegades li haurà encantat aquesta cançó del Baifo del Quevedo? Juntament amb Elvis Crespo, costant-nos al punt de les 5 de la tarda i preparada per aquí la Rosalia, l'Emília, l'Adela o una combinació a ritme de bachata. Saps aquest parro, no? Però va, abans, una mica de nostàlgia musical, saps que m'agrada acabar també les hores amb cançons que ens portin bons records i aquesta a mi m'emporta moltíssims.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Et parlo d'un artista que ha fet de tot, una mica controvertit, una altra vegada una mica més polèmic, però que des de fa un temps està una mica més centrat. El Robbie Williams.

0: I m'encanta el poder de les cançons, que a vegades és capaç de posar-te paraules a sentiments que tu tens i que no saps d'alguna manera com expressar-ho. El Dardos, el Romeo Santos, en Prince Royce per obrir nova hora, la darrera que estarem plegats en aquest diumenge, en aquest 11è dia del mes d'octubre, i enmig d'un pont de 3 dies, si és que demà, òbviament, tens dia festiu. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo amb l'Adela, que està confirmada al Primavera Sound amb el seu Ain't in Los Angeles.
1: Escolta ja, les cançons noves.

0: Ivan, aquest diumenge deixa'm fer-te una pregunta. Quina cançó li dedicaries a la Perla, aquella persona que no es va portar del tot bé amb tu i que li dedicaries una cançó com la que sonava abans de la Rosalia? O, per exemple, quina cançó li dedicaries a aquella persona especial en un dia com avui, en un diumenge? Digue-m'ho tot al nostre Instagram, que és @els40, i aquí els èxits que no s'aturen, perquè això, podríem dir, entre perles i persones que estimes, és festa i drama.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I és que aquest diumenge es converteix en Santo Domingo Forever, així com es diu l'últim àlbum de la de Mallorca, de la Maria Jaume, i aquesta és una de les cançons que hi trobes, la seva Festa i Drama. Sí, aquests diumenges es celebren amb música.

0: yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: És el més nou dels Morat, es diu Me Mata, i la formació de Colòmbia, que mira, la propera setmana estarà fent dos concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona, divendres i dissabte, amb els 40 com a emissora oficial, i a més, amb aquesta cançó, són candidats per entrar a la llista el proper dissabte al matí. I perquè et preparo la Shakira, també, colombiana, amb el seu Dai Dai, que ens ha acompanyat aquest estiu al Mundial, també el Nil Moliner cantant-li a la Libertat, o abans, els Imagine Dragons.
1: Els 40, tots els...
0: I com m'agrada aquesta cançó, que òbviament va ser número 1 de la llista dels 40. El seu Believer, i és que creient en les coses sempre va molt millor.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40

des de Canàries, Granada i pel mundo. Lola Índigo, Maluxa Racam, el seu batxatón de la L, que a mi em serveix per acomiadar-me de vosaltres, però ara quedes en bona companyia, que ja està per aquí preparat el Sergi Sánchez, que a partir de les 6 porta Can 40 amb l'actualitat musical catalana, amb entrevistes, amb novetats, tot el que has de saber de casa nostra, a més en aquesta setmana especial dels concerts

0: tan tinc de tu.
1: És la setmana més especial en tots els sentits d'Oques Grasses i no podíem començar d'una altra manera aquest Can 40 que amb un dels seus grans èxits, una de les cançons més emotives i que has cantat mil vegades al seu Sort de tu. I aquesta setmana doncs, s'ha tancat una etapa molt especial de la música catalana amb els concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de la ja llegendària banda Oques Grasses.

0: Només èxits en català a Can 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guàrdia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

0: Ja m'han dit alguns dels llocs on actuarà l'any vinent i això fa molt, però molt bona pinta. També em va avançar la Tura, que fa res, fa uns dies, que està preparant disc i que no només anirà publicant singles com fins ara, com amb cançons com aquesta que escoltaves, la que es diu Pica Pica. Ganes de descobrir tot el que ens ha d'arribar de mans de la Tura Sala en els pròxims mesos i ara seguim aquí a Can 40, seguim fent camí amb el clàssic del Sopa de Cabra, però refet aquest 2026 al costat de la Su i del món DJ.
1: Els números 1 del pop en català a Can

0: tenim el cor dividit a la travessa, perquè ens està agradant molt com ho fan els tiets, que ara els escoltaves amb el seu Era Això, però també som molt fans de la parella del Miki i de la Raquel Sans. Escriu-me al meu Instagram, sergisanchez85, i em dius qui creus que guanyarà la travessa expedició tramuntana. Per cert, que aquesta setmana hi haurà sorpresa relacionada amb tot l'univers de la travessa, i ja no et puc dir res més. En res, en qüestió de dies, t'assabentaràs de tot. Escolta els 40, perquè aquí també t'explicarem tot el que passarà amb ells.
1: Can 40.
2: Can 40. Amb Sergi Sánchez.
3: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: les noves bandes del pop català, els Brou, que ens estem descobrint més enllà de les versions amb cançons pròpies com aquesta, que és la primera que sona aquí als 40 i es diu De Colors. I ja sigui en 3D, en color o en blanc i negre, sempre l'amor ha mogut la indústria del cinema i el Max Navarro, que té relació amb el món de la interpretació i, òbviament, també amb la música, ha fet un mix amb la seva nova cançó que es diu Amor de Pel·lícula. L'escoltarem en res, però abans un petit avançament de l'entrevista que vam gravar amb el Max i que va donar per molt.
1: A Can 40, el millor pop català.
0: Fa algunes setmanes, alguns mesos, doncs vas aparèixer aquí com una mica... Et vas colar.
2: Com un bolet.
0: Et vas colar directament. Vas colar el programa i vam dir, no passa res, ets el Max, et pots colar.
2: És veritat que vaig venir a acompanyar a Som Sodi, sí.
0: Sí.
2: Més macos.
0: Va ser molt divertit.
2: Sí, va estar guai.
0: Però tenia moltes ganes de parlar amb tu, de moltes coses, perquè, clar, en tot aquest any que ha passat, des d'Estrelles, pràcticament un any, i a més arribes amb una nova cançó sota el braç, que és Amor de Pel·lícula.
2: Sí, senyor.
0: Una pel·li, una cançó, que suposo que estàs d'allò més orgullós, no? És el teu tercer single ja, que està sonant aquí als 40.
2: És el meu tercer single, estic molt agraït de que en els 40 ens doneu aquest suport des del primer moment. Jo, no sé, no m'ho podia imaginar fa un any. I per mi aquesta cançó és una passa endavant, també, perquè després de tenir l'oportunitat de poder fer Estrelles i Inigualable, jo estava pensant, vale, què és el que jo puc aportar també a la música en català des de la humilitat absoluta, però amb molta il·lusió, i crec que aquesta cançó, doncs mira, és un granet de sorra en aquest sentit, per ampliar l'univers del pop en català.
0: I aquesta és una cançó que es diu així, Amor de Pel·lícula,
2: sí.
0: I tu creus que estem com massa intoxicats pel que és l'amor romàntic de Hollywood?
2: És que d'això tenia ganes de parlar, o sigui, anem a veure, a mi em dona la sensació que avui en dia ja no sé si l'amor és líquid, jo crec que ja és gas, o sigui, és una cosa de visto y no visto. Ens il·lusionem amb una persona sense veure la persona, simplement la projecció que tenim d'aquesta, i jo crec que seguim com aquestes dinàmiques del que veiem a les sèries, del que veiem a les xarxes, als TikToks, o sigui que tot és ja, tot és ràpid.
0: I perdona, i a les xarxes tot és molt maco, ja més enllà de les pel·lis. A les xarxes tot és molt maco.
2: Ara, és molt fàcil, i les xarxes no són la realitat, vale? O sigui, això també crec que està bé recordar-ho.
0: Sí.
2: I per això, doncs, mira, em feia il·lusió, doncs, parlar també de reivindicar això, no? De voler un amor que duri, que vagi més enllà, l'amor de veritat.
0: Molt bé, doncs aquesta és la teva nova història, que, no sé, m'agradaria que ens expliquis una mica com va sorgir aquesta idea d'aquesta cançó, d'on, quin moment va sortir l'espurna, la llavor d'aquest amor de pel·lícula.
2: Aviam, a veure, com t'ho explico. Jo, diguem que aquest any he estat descobrint moltes coses sobre mi mateix i sobre l'amor, també. I això va venir d'una reflexió que em va motivar una persona aquest estiu, amb la que tot era com sobre el paper perfecte. Però després, quan et poses a realment, no, doncs a ser honest i estar i enfrontar-te als teus dimonis i a ser de veritat, doncs ja les coses a vegades trontollen una mica més. Però no passa res, està tot bé, estic molt agraït, aquesta cançó mira, ha sortit gràcies a això.
0: Aquesta vivència està molt bé perquè t'ha donat una bona cançó.
2: Ha estat molt guai, no, i cada cop em fa menys vergonya i menys por dir... Mira, jo escric sobre sensacions que he tingut, sobre vivències que he experimentat, i si bé és cert que potser a vegades tu, per exemple, fas una cançó d'una ruptura, potser no estàs pensant en una persona en concret, però sí que coneixes aquesta sensació i per on t'ha portat.
1: Sergi Sánchez, a

0: la comunidad musical más grande en habla hispana. Disponible para iOS y Android.
1: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues.
2: Força!
1: Presenta Sique Rodríguez.
3: Empata el Barça, empata.
1: I narra Albert Bermúdez.
3: Espera, que segueix la vinya mal. Ai, Déu meu, la vinya mal!
4: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
1: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
5: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
6: Barcelona, 93.9. Els 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
7: Amb el patrocini d'Aldi, que poc te costa comprar bé.
6: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Que és...

les 7 de la tarda. En res, el Toni Aguilar et posa tots els èxits globals, però abans d'acabar Can 40, repassant el millor de la música feta a casa nostra, escoltaves el Ginestà i el Nil Moliner junts, i la última, com sempre, serà la nostra número 1 en català, el Supercat de la setmana, que serà pels fantàstics la Ludwig Band, que alguns diuen que són els que estan cridats a succeir els Oques Grasses amb qui hem començat aquest programa d'avui. I amb On t'has ficat aquesta nit? De la Ludwig Band, el Supercat de la setmana, dic fins la setmana vinent aquí a Can 40. Jo sóc el Sergi Sánchez. Els números 1.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Ya. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Connecta amb els èxits.
2: Hola, soc la Rosalía.
1: Connecta amb els 40. Baby.